0: Molt bon dia, com estan? Com sempre, és una alegria saludar-los, obrir el micròfon en aquest punt del matí i presentar-los el que va passar en els propers minuts en el nostre programa local. És dilluns, 14 de setembre, i avui iniciarem coneixent quina és la programació, les activitats que el Club d'Amigues i Amics de la UNESCO ha preparat per aquest novè mes de 2026. Amb veus protagonistes, coneixeran les iniciatives, com també escoltarem una història d'ací amb el Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, que ens visita l'historiador Rafa Hernández, que estarà amb Lucía Gadea. Per altra part, rere l'informatiu de la una del migdia, aquest avançament de les notícies, de nou estarem amb tots vostès i estarà Fina amb les cartes del tarot. Per tant, en aquest moment en què iniciem la secció, indicarem el número de telèfon al que podran cridar per fer-li la pregunta per a les cartes. I al voltant de les 2:20, suya és la ràdio. El moment en què vostès també podran cridar en directe per fer aquests missatges de suggeriment, de queixa, de felicitació, el que consideren, i també emetrem els missatges que han anat enregistrant al contestador de Ràdio Alcoi. I això serà el diàleg radiofònic que ens conduirà fins a les 2 del migdia. Moltes gràcies per estar a l'altra part de la ràdio, per sintonitzar el 1485 de la una mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si optem per escoltar-nos la ràdio online, www.radioalcoi.com, o l'aplicació mòbil de la cadena SER, o qualsevol dels dispositius intel·ligents, que tan sols cal dir-li l'ordre .radioalcoi i ahí estem, ahí connectem. Estan preparats i preparades? Benvingudes i benvinguts a Hoy por ahí Alcoi.
1: Atención Alcoi, la inteligencia artificial sale de gira y en ESIC somos los culpables. El tour de la IA en la Comunitat Valenciana hace parada en Alcoi para enseñar a empresas y profesionales cómo aplicar la IA al marketing y las ventas. Sesiones presenciales solo los viernes, con comida networking incluida, en las nuevas instalaciones de ITEX. Arrancamos 23 de octubre en Alcoi, plazo de matrícula abierta. No te quedes atrás.

0: Concha, muchísimas gracias por atendernos.
1: Si me disculpas, sí. Quisiera añadir una cosita. Alcoy, el territorio de Alcoy, la ciudad de Alcoy y su territorio natural está afectado por proyectos macro renovables, en concreto de fotovoltaica. Por ejemplo, la fotovoltaica de Benifallín, la fotovoltaica agrofotovoltaica, porque pretenden combinar fotovoltaica con vides, según dicen, pero que afecta al acuífero que alimenta la ciudad de Alcoy, o la fotovoltaica de Alcoy en relación con Polop. Estos tres proyectos están en vía de salir adelante, y la sociedad, la población debe ser muy muy consciente de lo que se juega, porque afortunadamente vuestra sierra está llena de parques naturales, de corredores ecológicos, de montes públicos que quedarían afectados, y esto debería tener una enorme conciencia, una acción social, ¿no? Por todo lo que puede implicar, ¿no? Justamente estas fotovoltaicas se pretenden instalar en las comarcas de vuestra montaña alicantina, que es una zona riquísima por las condiciones meteorológicas que favorecen pequeños proyectos agrícolas importantes para la gente que vive en ese territorio y que ha optado por vivir en ese territorio y no en las grandes ciudades turísticas y demás, ¿no? Si pido también, digamos que mi escritura es una manera de hacer activismo literario, ¿no? Y por tanto, bueno, pues invito al ciudadano, a la ciudadana de Alcoy a que asista a la presentación para que tome conciencia de lo que se juega con estos proyectos en torno a su ciudad.
0: Concha, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotras.
0: Aquesta és, Amèlia, una de les activitats que tindreu aquest mes al Club d'Amigues i Amics de la UNESCO, però n'hi ha d'altres, no?
2: Sí, de fet, comencem el dia 17, també a les 7 de la vespre, en una xerrada de fe de Villagrasa. Ell és membre de l'ONG Visió Solidària i coordinador del projecte que presentarà, que es diu la potabilització de l'aigua dels pous de les illes Bijagos de Guinea Bissau.
0: I que hem pogut parlar amb ell, això és el que ens conta. Com ens ha avançat Amèlia, hi ha una activitat al Club d'Amigues i Amics de la UNESCO d'Alcoy que serà el 17 de setembre a les 7 de la vesprada amb una xerrada amb Fede Villagrasa, qui salude. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vas a presentar un projecte sobre la potabilització de l'aigua dels pous i de les illes Bijagos de Guinea-Bissau, és així?
3: Així no és.
0: Què pots avançar, per no fer, com se sol dir, un spoiler, perquè els nostres oients coneguen de què versarà aquesta xerrada?
3: Sobre tota la història del projecte que portem en aquest país, i concretament en les illes Bijagos, concretament en la capital, que és Bubaque, que es tracta de potabilitzar pous d'aigua i fer fonts perquè la població tingui més accessible aigua potable de 24 hores del dia. I ja fa temps que portem aquest projecte, anem rebent subvencions, anem fent part del projecte, cada any anem ampliant la red de subministrament perquè la població pues, tingui aigua potable el més prop de casa, segons les recomanacions de la UNESCO, de la OMS, respecte al tema de l'aigua. Mm-hmm.
0: Des de quan esteu duent a terme aquest projecte?
3: Ja fa, el vam començar 2018-2019, i evidentment són projectes a llarg plaç i lentos per el tema de subvencions, en fi, però són lentos, però bé, ja portem pràcticament el 40-50% de lo que és la ciutat capital, que té uns 4.000 habitants, amb aigua potable a menys de 100 metres de sa casa i que tarden a millor 5-10 minuts en recollir l'aigua, i no com abans, que a banda de que tardaven molt més temps en recollir l'aigua, cosa que fa

0: fonamentalment xiquets i dones, els homes no fan això, però que siga, era òbvia que no estava potable, era òbvia contaminat totalment, per altres motius. En fi, és un projecte que ja fa quasi 10 anys que portem endavant.
1: Mm-hmm. Eres el coordinador d'aquest projecte, també membre de la ONG Visió Solidària, que és un poc la impulsora del mateix?
0: Sí, sí, soc membre de la ONG Visió Solidària i ja fa... Dic, abans, també treballem altres temes, eh? No se'ls pot treballar amb aigua, però en fi, sí, soc membre, en aquest cas, coordina el projecte concretament de l'aigua.
1: Mm-hmm. I s'entrarà aquesta xerrada, que serà el dia 17 de setembre, a les 7 de la vesprada, on Fede, la gent podrà preguntar-te, no?, si té alguna qüestió que vol saber-ne més o, per exemple, com poder col·laborar, no?
0: Clar que sí, estem encantats de tant les preguntes com de qualsevol tipus de col·laboració. Mai de mal, i de col·laboració. Sempre fan falta col·laboració, sempre.
1: Quan soleu anar a aquest país, a aquesta ciutat, a portar tot el material i a fer aquestes tasques?
0: Ara concretament anem dues voltes a l'any, sobretot en març o en novembre, fora de la temporada de pluges, que acaba ara, a final d'octubre, i comença en abril, i són 6 mesos que no para de ploure el clima tropical. I solem anar dues voltes a l'any, per coordinar projectes o per portar material, sobretot per coordinar projectes, portar o comprem tot el que podem o comprem allí.
1: Uh-huh.
0: D'així portem poquet. Coses que allí no podem trobar, evidentment.
1: Clar. Sou molts a l'equip, a la gent que viatja allà?
0: Depèn d'anys. Anys són 4, 5, 3, 4, 5... Però pel projecte en concret d'este solen ser 3, 4.
1: Uh-huh.
0: La biòloga, la presidenta, que també ve a vegades, i jo. Pràcticament. Hi ha altres projectes que també desenvolupen aquí en aquestes illes, com el traumatologia infantil, com el projecte de salut materno infantil, en fi, però que són altres projectes.
1: Uh-huh.
0: Ensenyament de coses de ecografia, que també són altres projectes.
1: Uh-huh.
0: Nosaltres parlarem de l'aigua.
1: Ai, anava jo, si la gent vol saber-ne més, el dia 17 a l'ESA de la Esprada, recordem que aquesta activitat és d'accés lliure, se celebrarà a la seu del Club d'Amigues i Amics de la UNESCO, que està en el carrer CIT número 12 de Ciutat del Coll, ho recordem. I ja per últim, Fede, doncs això, no? Les persones que estiguin interessades i que ara ens estiguin escoltant, convidar-les a que vagin, no?
0: Clar que sí, sense problema. Entrada lliure i quan mengem, siguem millor. Quan més difonga tot el tema de l'activitat i els problemes que passen en aquests països, millor. Hi ha una petita introducció en la qual es dirà en quines circumstàncies viuen la gent d'allí. Una cosa important, més avui en dia.
1: Mm-hmm. Fede Villagrasa, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi tot
0: Vinga.
1: Molt bé.
0: Vale, pues moltes gràcies a vosaltres per fer l'entrevista. Vinga, bon dia.
1: Aquesta serà aquesta activitat primera que fareu el dia 17, aquesta mateixa setmana, serà el 7 de la vesprada.
2: Sí, sí, sí.
1: I com sempre recordem que l'entrada és lliure als actes de la UNESCO, eh?
2: Sí, com sempre, lliure, mm-hmm. Sí, sí.
1: Després del 23 el llibre, alguna activitat més per a aquest setembre?
2: Sí, jo voldria recordar que l'exposició que tenim ara de Miguel, que la vam inaugurar a finals d'agost, dels últims dies d'agost, que en principi tenia que estar a setembre, anem a prorrogar-la tot el mes d'octubre també, ¿vale? I això serien els actes que tindríem per este mes.
1: Mm-hmm.
2: I simplement pues, dir que per octubre pues, està el cinema i drets humans, que estem ja en ello.
1: I que ens vendràs a contar el pròxim mes.
2: Efectivament.
1: Al nostre programa. També sí. Recordem que aquesta exposició de Miguel Ripoll, pictòrica, vam parlar amb el Sofí, amb Carles, així també no hi poré al coll, que si volen en radioalcoi.com poden recuperar l'entrevista per conèixer una mica més, però anar a visitar-la a la UNESCO.
2: Efectivament.
1: En directe.
2: I dir que pues, de 7 a 9, com sempre. Eh?
1: Moltíssimes gràcies.
2: A tu, Maribel.

0: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
1: Rafa Hernández, vocal del CAEA, del Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, historiador, benvingut de nou a Ràdio Alcoià, aquesta secció d'Històries d'ací. Què tal?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Bueno, estem ja ambientant-se en el modernisme, perquè el tenim ahir, el mes de setembre, és aquesta commemoració que el COI dedica a aquesta etapa, podem dir, d'esplendor, bueno, que va ser, també va tindre el seu ressò a la nostra ciutat. Finals del 19, principis del 20, no? Ens situem en aquesta època, no?
2: Sí, avui parlarem d'aquest moment històric en el context de les dones i què podien llegir i què no podien llegir en el seu moment. Les alcoianes i les espanyoles, però quan nosaltres parlarem de les nostres, de les alcoianetes.
1: Sí, perquè n'hi hauria, segons la diferència de classes, perquè sabem que en aquesta època n'hi havia molta diferència de classes,
2: sí,
1: la lectura imagina que seria diferent, no?
2: Sí, a veure, la lectura és un hobby i damunt car. Necessita temps i diners. I les dones, les alcoianes d'aquell moment no tenien ni temps ni diners. I ara veurem una miqueta això.
1: Molt bé, l'analfabetisme, això també seria una diferència en quant a l'alta burgesia, mitjana burgesia i el proletariat, no?
2: Sí, a veure, en el final del 19 i principis del 20, l'analfabetisme en Espanya en general és un problema endèmic. Estem en un nivell d'analfabetisme del 90% de la població, el qual és una autèntica salvatja. Però és que després, si parlem de les dones, arribem pràcticament al 98%. Clar, després, evidentment, no és el mateix. Una dona de la burgesia que sí que anava, que sí que tenia certa ensenyament, educació, i tant en classe, en l'escola, com si no era un institutiu en casa. Vigilar per la mare, evidentment, perquè li ensenyara el que tocava per ser una bona dona de casa, i la dona del proletariat que prou feia subsistint. Així que anem a veure una miqueta totes aquestes cosetes.
1: Molt bé, quina és aquesta formació que rebien les dones de l'alta burgesia o de la burgesia alcoiana?
2: Bé, les dones de la burgesia alcoiana, evidentment, anaven a escola. Recordem que en aquell moment encara estem a la llei Moyano, que és de meitat del segle XIX, en el que els xics van en els xics i les xiques van en les xiques. I que, en teoria, l'educació és obligatòria pràcticament entre 6 i 8 anys. Però una cosa és la teoria i una altra cosa és la realitat. Per què? Perquè una família alcoiana necessitava pràcticament el 75% dels seus ingressos per poder menjar i pagar el lloguer. Per tant, feia falta l'ajuda de tots els membres per poder portar la casa endavant. Els xiquets es posaven a treballar a 6 anys, quan un dia un xiquet està començant a anar pràcticament a escola, i les xiquetes a 8. Clar, en el agravant que les xiquetes damunt en casa, ja per ser xiques, socialment des del moment en què naixen, com estan considerades inferiors, tenen una faena completament diferent ja. Des de xicotetes van ajudant en casa. Van a la font, porten l'aula, cuiden dels germans, sobretot dels xicotets o a voltes inclús dels majors, ajuden en casa, però tant no van a escola. I damunt, per què tenen que anar a escola si una volta que es casen la seva vida està ja molt regular? Una volta que una dona alcoiana es casa en aquest moment, té claríssim quin serà el seu futur. Tindrà que guisar, que llevar la casa, que cuidar la casa, que llevar la roba en el llavador, o sigui, que no hi ha llavadora. Avui en dia tots posem la llavadora i mentre la llavadora està anant, tu t'assentes a veure la tele, a llegir o a festejar, a el que et dona la gana. En aquell moment tenien que anar al riu a llevar. Per tant, tenen que anar a la font, que tampoc no hi hauria corrent en les cases. Tota aquesta feina, què fa? Que la dona proletària no tinga temps lliure. I no té temps quasi ni per descansar, com per damunt poder-se dedicar a llegir. Si això ja ajuntem, aquest nivell d'analfabetisme que hem dit, del 98% en les dones, evidentment és més complicat encara.
1: Tot això mermava aquestes possibilitats de poder formar-se, de poder llegir. Sí. I en les classes més altes rebien formació perquè eren per a poder casar-se i sí, poder ser dones de casa, no?
2: Sí, evidentment. En aquell moment, socialment, la finalitat d'una dona, no en el coll, sinó en tota Espanya i pràcticament en tota Europa i en tot el món, era casar-se i tindre fills. Era la seva finalitat social que tenia com a dona, com a part de l'espècie humana. No en tenia altra.
1: I aquesta educació arribava també fins als 6, imagina que més anys, 8 anys.
2: A veure, la burgesia tenia l'avantatge de que, evidentment, podia pagar estudiar més. En teoria, l'ensenyament segons la llei de Moyano, era gratuït pràcticament fins als 9 anys. Però clar, què passa? Que aquest ensenyament gratuït no el paga l'Estat, el paga l'Ajuntament, d'on no són capitals de província, i nosaltres no som capital de província. Per tant, l'Ajuntament del Coll que pagarà l'ensenyament, més la sanitat, recordem l'Hospital d'Oliver, més la beneficència, recordem les CIVOS i totes aquestes coses que hi ha en el seu moment que tenen que pagar-ho l'Ajuntament. Per tant, és més urgent, des d'un punt de vista social per l'Ajuntament, la sanitat i la beneficència que l'educació. Però els diners arriben on arriben. I en el Coll d'Amunt tenim un problema, des que els jornals són més baixets que en Barcelona, els dels nostres treballadors, però els preus són més cars que en Barcelona. Per tant, la dificultat d'arribar al dia a dia és més gran encara. Tindre un llibre, a part de que la majoria de la gent, com ja hem dit, no sabia llegir, és un luxe, és un article de luxe. Avui en dia, qualsevol persona se'n va a una llibreria i sempre hi ha edicions de butxaca, edicions d'aquestes que ja no són del primer moment, que en pocs euros pots tindre una persona un llibre. I tot el món tenim una alfabetització en Espanya pràcticament del 100% avui en dia. Clar, tot el món pot llegir, però en aquell moment no. Qui tenia un llibre?
1: Exacte, què llegien? Quins tipus de productes podien accedir?
2: Els llibres es tenien només les dones, estem parlant de les dones de la burgesia tenien el llibre en casa, com un article de luxe, perquè tot el món el poguera veure que la dona sabia llegir i que tenia aquest llibre. Però la dona del proletariat no llegia el llibre normalment, perquè no el té. O va a la biblioteca de les associacions o a les municipals...
1: Quan tenia temps,
2: i si no trobava un home espavilat de turno que li diguera que això no era per ella, que no estava capacitat o que no tenia necessitat, o que el seu home no li ho deixara fer. O sigui que, si sabem això d'entrebancs, suposem que la dona arriba i agarra el llibre. Però el normal era llegir per mig dels periòdics. Els periòdics en aquell moment publicaven, com si fos avui en dia fascicles, part dels llibres cada dia o cada setmana, conforme eixien, anem a posar 2-4 pàgines d'eixe llibre. I eixa dona que sabia llegir, o llegia en veu alta davant de les demés. Estem parlant de les proletàries, perquè les burgeses sí que sabien llegir més. I clar, evidentment, després podia haver un debat de què ha passat en el ratet este de la novel·la que hem llegit.
1: Claro. Però llegien el mateix, tenien els mateixos interessos.
2: Sí, els gustos sí que són, les capacitats no són les mateixes, ni econòmiques ni intel·lectualment. Però sí que evidentment els gustos són els mateixos. Les dones alcoianes del moment es dediquen sobretot a llegir un tipus de novel·la en el que una dona o un home s'enamora d'una altra dona o d'un altre home d'un nivell social diferent, aquest amor prohibit, o ell estava casat, o ell estava casat, o eren, evidentment, socialment de mons completament diferents, amors impossibles,
1: sí.
2: En el que la societat, la família, o inclús a voltes, els mateixos amics posen tots els entrebancs perquè aquest amor vagi a bon terme. Per exemple, són destacables els llibres aquests d'Anna Karenina, no? De Tolstoi, que tots coneixem, no? En el que una dona... que si no recordem mal, diuen Anna, que està casada, s'enamora d'un soldat i decideix deixar-ho tot per l'amor. Evidentment, aquesta confrontació social està ahí. Un altre important és Guerra i Pau, també del mateix autor. Damunt són llibres en una muntona de pàgines. Dius que pareix que comparen per pàgina, no?
1: Claro.
2: Però bé, aquests llibres també són estos... este cas de Guerra i Pau és... marca la societat russa des de la invasió de Napoleó fins a finals del XIX, pràcticament. I vem aquestes lluites socials i aquestes diferències. I a mi el que més em llama l'atenció és el de l'espanyol Clarín, la regenta. Evidentment, un llibre molt criticat per el conservadorisme alcoià i espanyol, i per la Iglesia, perquè, clar, una dona adúltera que s'enamora d'una persona fora del matrimoni no marca i no deixa clars els models que té que ser una dona espanyola. Una dona espanyola en aquell moment té que ser evidentment fiel, sumisa, catòlica i ama de casa, i evidentment no pot ser ni infiel ni adúltera ni estar enamorada d'una persona de fora del matrimoni. Però aquesta novel·la va tindre un èxit total. Marca també les diferències socials del moment. Per què? Perquè Clarín és de Zamora. I allí, en els pobles, en l'Espanya rural, com és el cas de la província de Zamora, i les diferències encara estan més marcades per la tradició, per el senyorito de tota la vida o per la senyorita de tota la vida.
1: Claro. Bueno, això pel que fa a les cases més riques, no? Però no m'imagino en una casa proletària este tipus de lectures.
2: Sí, bueno, les dones proletàries llegien el mateix que les dones burgeses.
1: Sí?
2: El que no podien és, no tenien el llibre en casa. Vale. No tenien el mateix accés. Mm. Elles anaven o a les biblioteques que hem dit o, per exemple, no sé, l'Associació del Trabajo, el Circo Catòlic, associacions d'este tipus com la Unió o l'Apolo tenen biblioteques.
1: No el tenien en casa, però anaven a les biblioteques.
2: Podien anar allí i podien llegir-ho. Inclús tenim una curiositat, i és que la biblioteca va demanar, la biblioteca popular va demanar dos col·leccions escollides d'obres al Ministeri d'Agricultura i Instrucció. Patint de veure si perquè la gent llegira. Simplement una anècdota per si algú no s'ha donat compte. No he dit Ministeri de Cultura ni d'Educació. Per què? Perquè encara no existia. Hasta 1900 en Espanya no hi ha Ministeri d'Educació. Està incluït la instrucció dins del Ministeri d'Agricultura.
1: I quin paper tenien la premsa de l'època també en facilitar aquest tipus de lectures?
2: La premsa de l'època és molt important, sobretot perquè està molt marcat ideològicament. En Alcoi anem a tindre periòdics en aquell moment que poden estar en el carrer al mateix temps, una cosa avui en dia impensable, dos o tres periòdics de tendències diferents. Sempre hi haurà una més conservadora o una més progressista o liberal. I evidentment una obrera que pot ser socialista o anarquista o comunista, hasta després de la revolució comunista, evidentment no, però bueno, perquè ho tinguem clar. Hi ha periòdics de tot tipus en aquell moment en Alcoi. I aquests periòdics són els que tenen aquests fascicus que hem comentat antes perquè la gent ho llegira. Clar, això que marcava? Que si aquesta associació ideològicament era conservadora, quin periòdic comprava? El conservador. I a part de llegir la noveveta, què podien llegir les notícies? Portades d'una manera determinada. Què ve marcar? Avui en dia no és el mateix llegir una notícia o sentir-la en la ràdio, ja que estem a la ràdio. En la SER, que en una altra emissora d'un altre tipus més conservadora, per exemple, en Ràdio Maria, per posar algo que no tenim en Alcoi.
1: El sesgo és diferent. Té una inclinació diferent.
2: Per això també passava en la premsa. Bueno, tu saps, per a tu la tesi doctoral també, o sigui que, per tant, no anem a descobrir Amèrica, sí.
1: No, segons la presa conservadora liberal, pues, n'hi ha una manera de contar les coses, encara que els fets són els mateixos.
2: Sí, els fets són els mateixos, però la manera de contar-ho, o sigui, no és el mateix dir, per exemple, que s'ha posat de moda ara, o de moda, la notícia última, o de Ceuta, no? No és el mateix contar, dir, invasió d'Espanya per part de Marruecos, que jóvenes desesperados de Marruecos huyen.
1: Claro.
2: No és el mateix.
1: És el mateix fet contat d'una manera diferent.
2: Bueno, i és el primer que me s'ha ocorrit.
1: Sí.
2: O sea, que no té...
1: Bueno, això pel que fa a les dones, no? Però sí. Llegien els homes el mateix?
2: Bueno, els homes llegien també. El nivell d'analfabetisme dels homes és diferent. És més baix, perquè els homes sí que anaven una miqueta més a classe. Clar que era poc. Sobretot aniran els xiquets... de les persones que tinguin alguna associació, i aquestes associacions tindran escoles nocturnes. Entonces, el xiquet, després de fer faena, si el pare, o la mare, evidentment, tenien treballat i eren conscients de que el futur del seu fill estava en l'educació, el portarien a aquestes escoles nocturnes. Uh-huh. I podran, per lo menos, ensenyar-se algo. El que diríem avui en dia, que diuen en els anys 50, les quatre regles, escriure, llegir, multiplicar, restar, dividir, i sumar. O sigui, vull dir, aquestes coretes per almenys s'ensenyaven per poder eixir de la misèria cultural. Les dones alcoianes també tenien clar que, evidentment, les dones no participaven en la vida política perquè no podien en aquell moment. Recordem que les dones en Espanya no poden ser candidates a ningú càrrec públic, ni siquiera votar, fins a l'època de la Segona República, fins a 1931, quan en la Constitució s'aprova que les dones poden votar. Per què? Perquè, a veure, les dones sou l'enemic del món. La culpa de tot el que passa en el món és de les dones.
1: Des del principi.
2: Pandora, Eva o qui vulguem, segons la cultura. Però és el mateix. Per tant, com que sou els culpables, teniu que tindre un tractament diferent. Però, bueno, aquestes dones alcoianes sí que sabien que tenien que lluitar i que el futur dels seus fills més dels fills que de les filles, perquè socialment, per molt avançat que fos un home o una dona d'un moment, socialment encara pensava que la dona tenia un paper diferent a l'home. Com avui dia també pensa encara algú per ell despistat. O massa espavilat, depèn de...
1: Depèn com
2: ho vegem.
1: Bueno, pues es quedem en aquest punt. Què llegien els homes en aquesta època del modernisme? Finals del XIX, principis del XX?
2: Els homes...
1: Jo crec que dona pa un altre programa.
2: Aprofitarem en un altre programa. Només per damunt direm que llegim més coses d'aventures, més tipus La Volta al Mundo en 80 dies, Los Tres Mosqueteros, aquestes novel·letes més d'aventures i de ficció.
1: Molt bé, pues sobre aquest punt girarà la pròxima, una pròxima conversa amb Rafa Hernández, vocal del CAEA, historiador, i que avui ha vingut a contar-nos una nova història d'ací. Rafa, moltíssimes gràcies de nou.
2: Bueno, com sempre, moltíssimes gràcies a vosaltres per aguantar-me.
1: O sea, no, que... ha estat un plaer, com sempre. Gràcies, Rafa.
2: Adeu.
0: Històries d'ací. Contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.

0: fin, anem a escriure el punt final perquè no hi ha cridada en aquest moment per a la teva secció.
1: Muy bien.
0: I com sempre diem, si volen els nostres oients una consulta més externa, perquè abans sí. diem que tenies 22 arcanos majors, perquè sí. clar, el temps així en la ràdio és molt preciat, sí. limitat,
1: sí.
0: però
1: sí, sí.
0: si volen preguntar-te, no? Més,
1: exactamente, una... también. El padre... también, telefónicamente puedo estar al mismo tiempo que en una consulta presencial. Y bueno, se pueden ver muchísimas cosas.
0: Aleshores, és moment de que poden agafar ara un bolígraf i full o en el mòbil i anotar, perquè anem a dir el número de telèfon al que poden cridar per fer-hi consulta més extensa.
1: Sí.
0: Fina, una alegria de nou veure't per l'estudi.
1: Sí, jo a vosaltres.
0: Moltes gràcies i ens retrobem el proper dilluns.
1: Sí, si Dios quiere, el lunes jo aquí.
0: Gràcies,
1: vale. Adéu. Gràcies a vosaltres.
2: Hola. Soy Fina, ya sabéis que todos los lunes estoy en Radio Alcoy Cadena Ser con mis cartas del tarot atendiéndoos vuestras preocupaciones. Si queréis una consulta más amplia, más extensa conmigo, podéis llamar al número 689-665929 o mandar algún WhatsApp. Gracias.
3: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
4: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges un interior espacioso para viajar con todo el confort, el Cupra Terramar Subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
0: Els contacontes continuen sonant als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, al igual que la banda sonora del cicle Somriu amb actuacions musicals i espectacles. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.

0: Les 13 i 44 minuts d'aquest dilluns 14 de setembre, així comença Suya és la ràdio. És l'espai que els posa a l'abast de vostès, els oients Ràdio Alcoi, perquè puguen cridar en directe al 96 652 62 76 i fer aquest missatge de suggeriment, de queixa, de felicitació del que consideren una participació en directe al 96 652 62 76. Però si pel que siga no poden, no passa res, perquè poden deixar enregistrat el missatge com han fet diversos oients al llarg de la setmana. Així que anem a escoltar un dels primers missatges registrats al contestador de Ràdio Alcoi.
1: Bon dia. Volia dirigir-me així a no sé quina persona porta este departament, el departament de la neteja d'Alcoi. Volia dir, així en Pintor Cabrera, precisament davant del número 75, fa un mes, algun graciós va tirar un spray d'estos de poliuretano o no sé què, espuma d'ixa que quan seca augmenta i s'apega. Bueno, pues està, baix d'un cotxe, però allí que està. L'altre dia vaig veure que venia una persona de la neteja en una pala i jo vaig pensar, ¿será que va a rascarlo? Porque está prou abultat y además está el pot chafat. Pues no, esta persona no ho va a hacer. No sé para qué voldria la pala, pero bueno, ningú se sap. Ahí continúa de fa un mes. Y eso es una porquería. La meva pregunta, ¿qui té que llevar això? ¿Els veïns o la empresa que neteja? És que jo no ho sé, perquè fa un mes que està ahí, però clar, tenim un problema, perquè com està, baix dels cotxes, no es veu. Entonces, la meva idea és, vaig a donar una idea, per si algú no l'ha tinguda. Què tal si la companyia que neteja, en vez de netejar, que netegen superbé, la part de la cera que no està en els cotxes, es recreen i tot, perquè jo de ma casa ho veig, però on estan els cotxes aparcats, passen a pressa i corrent, igual que on estan els contenedors. Per favor, o demane per favor, que netegen la part que està en els cotxes i la part que està en els contenedors. Ahí sí que s'han de recrear. Entonces tu quan vas pel carrer veus la part que no està als cotxes, la cera superneta, però la part que estan els cotxes aparcats i els contenedors no es veu, clar que no. La brutícia està ahí baix, perquè no es neteja. Entonces, què netegen? ¿Lo que està net o n'hi ha que netejar lo que està brut? I una altra cosa diré, per favor, o demane per favor, quan posen els contenedors que s'asseguren que estiguen bé, perquè ahí en Perú m'han posat un contenedor trencat. Les persones no poden tirar la brasa. I més de la meitat de la població d'Alcoi, si no s'han donat compte, són jubilats. I tindrem que pensar en ells, no? Això és tot. Gràcies.
0: Gràcies a l'oient per deixar el missatge enregistrat al contestador de Ràdio Alcoi. Si volen participar ara en directe, poden cridar al 96 652 62 76.

0: 96 652 62 76 és el número que tenim ara actiu per a vostès, per si volen participar en Suyes la ràdio en directe. Però mentre anem escoltant els missatges que han deixat els oients gravats, escoltem un que va arribar al contestador de Ràdio Alcoi.
1: Bon dia. La meva queixa són pels autobusos. Mai van a l'hora, mai, a l'hora prevista. Els panells informatius o van mal o no van, ahir no anaven. Després pugem a l'autobús i peguen uns accelerons i unes frenades, que és que, estem... És que pugem, que jo per cert que pugem moltes voltes, anem venuts. Després, aquest estiu, en la calor que feia, hi havia conductors que no posaven l'aire condicionat, el mories de calor. Altres voltes el posaven a tope, el mories de fred. És que no n'hi ha una cosa entre mitja, per favor, que són persones, no són borregos, i gràcies a Ràdio Alcoi.
0: Gràcies a vostè per cridar i participar, per llançar aquest missatge. Perquè el que vostès comenten així, tal vegada arribi a aquest departament oportú de l'Ajuntament d'Alcoi i li puguen donar solució al que estan indicant. 96 6 52 62 62, ho diré bé, 76.

96 652 62 76 poden cridar en directe. Queden 10 minuts de secció, així que ara és el moment.